0: Torna a la cita més saborosa de l'any, i és que aquest proper cap de setmana tindrà una nova lloc, una nova edició de la Fira Nocturna de la Patata a la Pobla. Maria Magdalena de la Fuente, regidora de Fires, Comerç, Indústria i Mercats, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots els oients de Ràdio Balears.
0: Com dèiem, tindrà lloc una nova edició de la Fira de la Patata, la Fira Nocturna, que a més enguany és una celebració especial perquè es compleix, es celebra un segle d'aquest tubèrcul d'or, no? Podríem qualificar?
1: Pues sí, efectivament. Enguany celebram que fa 100 anys que va arribar a la llavor de la patata de la varietat Royal Kidney a la Pobla. I precisament se va assenyar, se va sembrar a la finca de Son Senyor, propietat d'un comerciant d'aquí, de Pere Antoni Guiló, de Camp Pere Antoni,
0: sí.
1: I va propiciar que un any després s'iniciat l'exportació de la patata en el Regne Unit. I, o sigui, l'any que ve tornarem a estar a centenari, perquè això va ser un impuls econòmic molt important per al municipi, que 100 anys després encara continua siguent una de les principals activitats econòmiques dels nostres pagesos.
0: Sí.
1: Tot que sí que es veia que fa dues temporades que per circumstàncies no va tan bé com ells voldria, però bé, aquesta fira ve rendir també una mica d'homenatge a tota aquesta gent que de cap a cap d'any fa feina a les marjals, perquè nosaltres podem gaudir d'un aliment tan apreciat com el patata de la Pobla.
0: Així és, a més, un aliment i molt apreciat i també reconegut, no només de manera local a Mallorca, sinó, com deies també, en el Regne Unit, no? No sé si teniu coneixement si altres també indrets del nostre país o fora de les nostres terres, Maria Magdalena.
1: Sí, home, la patata de la Pobla volta arreu d'altres indrets.
0: Sí.
1: I no sabia especificat exactament qui,
0: sí.
1: Però sí que és veritat que s'exporta a altres països a part de Regne Unit.
0: I com dèiem, aquest cap de setmana, dies 5 i 6, aquesta ja esperada i tradicional Fira Nocturna de la Patata, on, com no, s'estrella la patata de la Pobla, i amb infinitat d'activitats de tot tipus, no, Maria Magdalena?
1: Sí, si me permets faré una mica de resum,
0: perquè
1: és molt complementari i molt extensa, i després m'agradaria també centrar-me un poc en el que és el fet gastronòmic.
0: Molt bé, endavant. Sí, sí.
1: Venem en aquesta fira. A veure, inaugurarem divendres dia 5, a les 7 i mitja de l'hora baixa, en l'actuació de la banda de música, que no pot faltar, i ens acompanyarà la nostra mascota, que és en Pau Tata, que és un gelentó en forma de patata, ho dic perquè és més menut, sobretot, és que crida molta atenció, i tot aquell qui vulgui se podrà acostar a dur-se en un record fotogràfic amb la nostra mascota.
0: Molt bé.
1: Després, a les 9 i mitja, tindrem l'actuació musical del grup de Foodies Band, que normalment solen amenitzar la ballada, i bé, i després tot un vespre de sopar d'oferta gastronòmica a la plaça, és com un gran sopar de fresca, baix llums, de il·luminació de la plaça, d'arbres, és un inici d'aquest típic sopar d'estiu,
0: sí.
1: On se reuneix família, amics, convidats i gent que m'ho visita. I després, el dissabte, a partir de les 7 i mitja també, la segona diada de la fira, que s'iniciarà en l'actuació de la batucada d'Alba Bar, i després, a partir de les 9 i mitja, també tindrà música en directe en l'actuació de Nelvira Clar.
0: Molt bé.
1: Volia comentar que un dia previs a la fira tenim una exposició en el casal de Can Corró, una maqueta de màquines d'oficis antics, mobles tradicionals, i sobretot hi ha una maqueta espectacular de la catedral de Palma, tot això càrrec de l'artista Tomeu Bausà, que s'inaugurarà a les 7 de l'hora baixa, però la podeu visitar tot el cap de setmana,
0: si
1: veniu el divendres un poc abans i vos fa ganes d'anar a veure-la, doncs també estaré més que convidat.
0: Molt bé.
1: Si vols, passant ja a xerrar de bo que és el contingut, morir-ho de la vida.
0: Sí, aquesta patata i la gastronomia, no? Perquè gastronomia sense patata de la Pobla no és el mateix, no? No. Maria Magdalena?
1: Mira, la patata i el coent van de la mà,
0: Sí.
1: el típic arbre.
0: Sí.
1: En aquesta ocasió estic molt contenta perquè primer vull agrair la continuïtat de tots aquests establiments d'hostalets de restauració que se van unir a l'inici de la fira fa molts anys ja i encara continuen. I tot això he de dir que enguany tindrem la incorporació de tres nous establiments i
0: Sí.
1: això farà que estiguin a la plaça un total de 27 paradetes que oferiran per menjar i beure's també. Per exemple, oferta gastronòmica. Tenim la típica oferta gastronòmica que és una identitat poblera, no? Tenim el frit, però amb molt versionat. Tenim frit de porc, de poc, mariner, de freixura, de bolets, tenim frit de verdures, després les típiques bombes de patata, que són com unes, no sé si us heu vist o heu tastat
0: Sí.
1: mai, són unes pilotes així grosses de patata farcides.
0: Sí.
1: I en tindrem farcides de pollastre, de bacallà, de formatge, de vedella, de salsa bolognesa, amb un punt de coent tot.
0: Molt bé.
1: I que més, caragols amb mai oli de patata, no podien faltar, i les típiques banderies pobleres, ve de fer-hi d'allò, amb la saladilla.
0: Sí.
1: Això per lo que és la part més tradicional, haureu de visitar la plana web per consultar, perquè són més de 80 propostes que hi ha, no
0: Ja.
1: que vol dir totes, val?
0: Clar.
1: Després, la part més innovadora, per exemple, podem fer una mica una pinzellada.
0: Sí.
1: Tenim unes pilotes de gamba i patata en salsa rosa, per exemple, una lasanya de patata sobrassada i formatge mones gratinada amb allioli.
0: Sí.
1: Tindríem una salsitxa crua de crostatge amb patates fregides, un plat infernal de dimonis del Bopàs,
0: Sí.
1: que consisteix en un ou estrellat amb patata fregida i salsa especial de sobrassada coentro. Tindríem la calçeta negra d'amanida fresca amb patató Lady Crystal acabat de fregir. Enguany, unes croquetes de xuletón amb patates. I bé, i podríem continuar. Però no hem de deixar davant de la part dolça de la
0: Clar,
1: fira
0: clar.
1: també. Perquè tenim coques de patata amb albercoc, pastissos, gelat de patata, gofres de patata, bunyol de patata i un llarg etcètera.
0: Déu-n'hi-do,
1: Tot
0: Déu-n'hi-do.
1: això acompanyat de vins, de vermuts,
0: Sí.
1: com per exemple el de Casamis, que enguany en el seu vermut picant li han donat la distinció de millor vermut del món de l'any 2026. És que si ho voleu provar també ho podreu fer. I després, com a novetat d'enguany, tenim la participació d'un jove, que nom Dani Gost,
0: Sí.
1: que és hosteler professional. Va guanyar l'any 2024 el concurs de Balears de coteleria acrobàtica.
0: Sí.
1: I mos ha fet especialment per la fira quatre cotes d'un caràcter molt poble.
0: Molt
1: Per
0: bé.
1: exemple, tenim el Meri la Brava, la Mula Poblera, el Patató Estar i l'Aroma Sur. Tots els ingredients, així com la resta d'oferta, els teniu a la plana web, us podeu descarregar el programa o consultar-lo i veureu que val la pena venir aquest cap de setmana a la Pobla a la fira nocturna de la Patata.
0: La veritat és que sí, perquè en tot el que m'ho has comentat, i això que ha estat un resum, la veritat és que és bona senyal de la bona salut en què es troba aquesta fira nocturna de la patata, no, Maria Magdalena?
1: Jo te puc assegurar que és una de les fires gastronòmiques més apreciades de Mallorca. Te puc assegurar que és una fira que tothom espera amb moltes ganes, tant la gent d'aquí com la gent que vol visitar de fora,
0: Sí.
1: perquè ja per mes d'abril que ja me comença a demanar quan serà, tot i que sempre les dates són les mateixes, el primer divendres i el primer dissabte de juny.
0: Sí.
1: I bé, l'únic que puc fer és com un lema que seria que la patata va de la marjal de la cuina i de la cuina a la plaça de la Pobla, a la plaça Major.
0: Sí.
1: I bé, convido-vos a tots a gaudir d'aquest cap de setmana i que segur, si heu vengut, tornareu a venir i si no heu vengut mai, segurament l'any que ve vos tornarem a veure per la Pobla.
0: Segur que sí, segur que sí. Maria Magdalena, darrere de tota d'aquesta organització, aquesta fira, moltíssima feina, no? I sobretot organització, com dèiem, que no es fa d'un dia per l'altre, no? Jo suposo que en acabar aquesta edició ja feis un balanç, no? De lo que es pot millorar, petits canvis de cara a la següent edició, etcètera, no?
1: Així és, de fet, fa uns anys enrere, perquè te facis una idea, el programa se publica en quatre idiomes, en català, en castellà, en anglès i en francès. I se reparteix sobretot per la zona nord, que és la més propera punt d'informació turística, perquè m'ho hem adonat que aquests 2 dies m'ho visita molta gent, visitants que passen de vacances a Mallorca i m'ho visita bastant. Enguany, com a novetat també, el que tu deies, cada any anem aprenent la plaça, espais reservats per gent amb mobilitat reduïda,
0: Molt bé.
1: perquè puguin seure tranquil·lament, perquè clar, és un sopar de fresca de dret, les taules són altes, perquè és impossible que 10.000 persones puguin seure, que són els que ens visiten durant el cap de setmana.
0: Clar.
1: I sí, anem oferint cosetes... Bé, el que tu dius és un aprenentatge constant i és un millorar constantment en tot i sobretot donar visibilitat a totes aquelles particulars, restaurants, bars, cafeteries, associacions que hi participen, perquè el que m'ho mostraran aquest cap de setmana és un aparador del que tenen durant tot l'any, o sigui, això és un poc una targeta de visita. Bé, el que provarem avui, perdona, el que provarem aquest cap de setmana ho podeu anar a degustar durant tot l'any en el seu establiment.
0: Clar.
1: Per tant, sí, és un aprenentatge i una millora constant i llarga vida a la Fira Nocturna de la Patata.
0: Clar que sí. Doncs ja ho saben, tenen aquesta cita els dies 5 i 6 de juny a partir de les 7, 7 i mitja de Sora Baixa, no, Maria Magdalena?
1: Sí, a partir de les 7:30, que és quan anem a sus, tot i que es veia que el que xerrava, per exemple, dels estrangers, que sopen un poc més fred,
0: Clar.
1: per ventura a les 6:30 ja estan esperant que hagi cop que pot per por el no estar. Però bé, sí, a partir de les 7:30 donem el sus
0: Perfecte.
1: i fins que s'acabi menjar.
0: Així és. Doncs ja ho saben. Aquesta cita a Sa Pobla per gaudir de sa fira nocturna de sa patata a sa plaça Major i a més amb sa celebració d'aquest segle d'aquest tubèrcul tan preciat, no? No només a Sa Pobla, sinó a molts indrets. Maria Magdalena de la Fuente, com sempre, regidora de fires, comerç, també indústria i mercats. Com sempre, moltíssimes gràcies. I, bueno, què dir de sa fira de sa patata, que segurament serà tot un èxit un any més, d'acord?
1: Així és, i res, esteu tots convidats.
0: Gràcies. Fins una altra. Que vagi
1: Ok,
0: bé.
1: bon dia,
0: Adéu.
1: adéu.

0: traslladar ara a Sóller per conèixer algunes de les inquietuds, denúncies, queixes que hi ha en aquest municipi, doncs algunes de les situacions que s'estan visquent ara mateix, no? Per això ens han posat en contacte amb en Té Aguiló, ell és president de Seny Sentit, partit que, ja que recordar, es troba a l'oposició a l'Ajuntament de Sóller. Tià, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, estimats. Com esteu?
0: Molt bé, preparat ja per escoltar-te. I hi ha diversos temes. Aquests darrers dies s'han acumulat uns quants, no? El primer d'ells voldria que, bueno, me comentessis un poc, bueno, opinió sobretot per part de Seny Sentit, de que operaris de servei de recollida de fems de Sóller han denunciat una mala organització del servei que ha donat peu a l'acumulació de residus en el voltant de punts d'aportació que hi ha en el municipi. Què està succeint ara amb aquests residus, Tià?
1: Bueno, el que està passant en el tema de la recollida, en aquest cas sobretot selectiva, reciclatge, és com tu molt bé dius, que bueno, tornem a tenir una altra vegada un desastre per tot el poble. Clar, nosaltres estem molt, molt preocupats i, a més, sempre ho deim, amb enfadats i tot, perquè el que no pot fer de cap manera és que en aquest moment hi hagi quasi un milió d'euros destinats a la recollida,
0: sí,
1: i sigui un autèntic caos i desastre quan tenim més recursos que mai. I abans, quan ho teníem a través d'una empresa privada, amb una tercera part d'aquesta quantitat de dobbers funcionava com un rellotge a tot el reciclatge. Clar, aquí el que estem veient és que, novament, l'administració pública i posa les mans, falla.
0: Sí.
1: Clar, falla perquè, en aquest cas, creiem perfectament que sí, que és un tema totalment de desorganització i que després, com sempre, que l'empresa privada té uns altres mitjans per poder fer feina, té unes altres maneres que són els operaris, si els operaris de baixa en pot posar d'altres i les pot substituir, etcètera, etcètera.
0: Sí.
1: Clar, quan és empresa privada, vull dir empresa pública, perdó, sol passar això, que a vegades, ara el que m'ho diuen és que falten mans perquè diuen que tenen molt d'empleats de baixa.
0: Sí.
1: Clar, el que no pot ser de cap manera és que tot això no estigui previst i que per un simple fet de que la gent pugui estar de baixa, cosa que és una cosa totalment comú i que pugui passar, que automàticament s'aturi tot el sistema de recollida o que tingui aquests errors. És a dir, això no pot ser de cap manera, no pot ser de cap manera, i per tant això demostra una falta d'organització per part de l'Ajuntament important.
0: I les molèsties que provoca, no?, aquesta acumulació de residus, no tan sols per als veïnats, que són els que resideixen tot l'any en els municipis, sinó també en els visitants, no? La mala imatge que dona, no? Aquesta falta de recollida, no?
1: Clar, és que, nosaltres ja quan parlem d'això sempre parlem de la problemàtica que mos creen en els solidaris, en els veïnats, que, a més, vull recordar que som dels municipis de Mallorca que paguem el rebut de fems més alt,
0: sí,
1: en diferència.
0: I
1: evidentment, clar, d'una manera després també recíproca, la imatge que donem com a una destinació turística de primera qualitat que hauria de ser Sóller és solament lamentable. Per tant, és un despropòsit que nosaltres aquesta setmana demanarem explicacions i veurem per què està passant això. Perquè nosaltres vam tenir un marge de... Vam donar un marge a Sóller 2010 i a l'Ajuntament, un marge de confiança de quan van iniciar aquesta recollida quan se va fer pública,
0: sí,
1: però ara ja en aquestes altures això ja hauria estat funcionant com un rellotge i hauria estat millor que mai, i és tot el contrari, és que està pitjor que mai havien tingut els desastres que tenim en aquest moment de Sóller en el tema de recollida selectiva. Per tant, qualque cosa està fallant.
0: Una altra de les qüestions també que hem conegut en aquests dies és que sembla ser que aquests aparcaments dissuasius de Los Naranjos, Cantinet i Sa Mosca funcionen sense l'autorització administrativa necessària dels accessos a les carreteres de desviament. I, per altra banda, el regidor d'Infraestructures de l'Ajuntament de Sóller, Carles Darder, ha manifestat en el digital Sa Veu de Sóller que sí, que disposen d'aquesta autorització.
1: Bueno, el que està clar és que aquí qualcú diu una mentida. Hmm. És a dir, aquí qualcú menteix, perquè la premsa i els mitjans normalment, quan treuen una notícia, i sobretot els de Solla, saben que són bastant rigorosos. Per tant, aquests informes que el senyor Verde mos diu que existeixen, a dia d'avui nosaltres no els hem vist. Hmm. I llavors podem adelantar que si realment véssiu els excessos de desaparcaments dissuasoris, són surrealistes. És a dir, has d'entrar per damunt del carril bici, sí. Un carril bici que s'utilitza com a carril d'acceleració per incorporar-se a la via. Per tant, no me crec de cap manera que això estigui permès, però de cap manera. És a dir, els excessos de lo que són aquests aparcaments són totalment surrealistes. Uh-huh. És a dir, és una cosa que s'ha dit mai, i m'acosta molt creure que realment té autorització per això. Que el Consell Insular miri cap a una altra banda perquè dona cop demà, etcètera, etcètera. Tot això, tal vegada, ho podria entendre, perquè sí. En aquest moment és necessari i tal. Ara, no crec de cap manera que hi hagi uns informes favorables en aquest tipus de vies, perquè per molt menys altres vegades el Consell ha posat tot tipus de pegues per obrir portals particulars o per poder fer accessos directes a vivendes de descarretera. Uh-huh. I per tant, ens costa molt creure que això està totalment en regla, com diu el senyor Darder. Nosaltres ja no sabem què hem de pensar, perquè ja un dia mos diuen una cosa, després a casa l'endemà resulta que no és cert, a vegades mos conten unes informacions que nosaltres podem contestar que realment no existeixen, mos uh-huh. diuen que tenen ordenances en marxa i no s'han ni siquiera obert l'expedient per començar a crear aquestes noves ordenances, com pugui ser una ordenança de Saigo que la regidora de Medi Ambient no va prometre que estava en marxa, sí. I resulta que no s'ha ni obert l'expedient per començar a parlar d'aquesta ordenança. Per tant, és tot un autèntic despropòsit. El que està passant a Solla en aquest moment feia molts anys que no ho veiem, la veritat. Uh-huh.
0: Queixes també que hi ha entre els hotelers i restauradors de la platja d'en Rapic perquè els ha augmentat el cànon d'ocupació de la via pública. Quan s'han queixat a l'Ajuntament, es tracta de que ha estat la demarcació de costes, i clar, han presentat una al·legació en el consistori dient que no és per l'augment i per la fórmula de càlcul que es pretén aplicar, no per superfície, sinó per els suposats ingressos que tinguin o beneficis anuals que puguin tenir, no?
1: Sí, és així. El que passa és que a veure, aquest tipus de cànon que paguen els hotelers, estem parlant de la primera línia de la mà, sí. I que no depèn de l'Ajuntament de Solla, depèn de costes. Sí. És a dir, aquest augment tan bèstic que s'ha fet, que fins i tot hi ha a qualcunes terrasses del ja triplicat fins i tot el que pagaven fins ara d'ocupació de via pública, de costes, clar, això és una autèntica desbarat i no depèn de cap manera de l'Ajuntament. Això sí que, la veritat és que nosaltres també hem quedat molt sorpresos i de fet, el que nosaltres esperam per part de l'Ajuntament és que pugui parlar en costes i arribar a un acord. De fet, vull recordar que un balde de Solla, el senyor Carlos Chimarro, va ser el director de costes durant una temporada bastant important, no sé si vos en recordeu.
0: Sí, perfectament.
1: I per tant, jo crec que el que ha fet l'Ajuntament és posar-se en contacte amb el departament de costes i intentar arribar a un acord i negociar i defensar els interessos de nostres restauradors i dels nostres hotelers de Solla. Perquè és que si depenent de l'Ajuntament són els que són en el poble, diríem, tot el que són a la plaça de la Constitució, tot el sol, la plaça de Solla, totes aquestes autoritzacions de terrasses sí que depenent de l'Ajuntament. Uh-huh. Però les d'esport, hi ha una part que diríem que es costes, se que posa el cànon, que l'Ajuntament s'encarrega de cobrar-ho per pagar-ho l'Ajuntament de costes. Uh-huh. Uh-huh. I, per tant, és un tema que, bueno, que nosaltres ja hem demanat i de fet en el darrer plenari se'n va parlar i bueno, la intenció és que l'Ajuntament pugui mediar en costes per no tenir que cobrar aquestes barbaritats. Mm-hmm.
0: I una darrera qüestió abans d'arribar a les 12, Tià. La polèmica, no?, del projecte de construcció de 24 habitatges socials a la plaça Teixidores, que, bueno, sembla que està en stand-by ara mateix, no?
1: És que això sí que realment... Mira, m'emig enric perquè és que arriba un moment que és que ja no saps què has de pensar. És a dir, és un tema que n'hem parlat moltíssimes vegades.
0: Sí.
1: De fet, nosaltres sempre hem demostrat la nostra disconformitat amb aquest projecte que es volia fer a la plaça Teixidores, per mil motius, que en part avui ja tornem a parlar, perquè n'hem parlat moltíssimes vegades. I la nostra sorpresa és que ara, després de que ho hagin dit els experts, ho hagin dit els veïnats, hagin recollit firmes, tal qual, l'Ajuntament

0: important és poder saber rectificar i poder saber reconèixer quan t'has ficat sapata. I en aquest cas, jo vull pensar que l'Ajuntament s'ha donat compte que ha ficat sapata, però en vez de rectificar simplement diuen que és un projecte que el deixen en stand-by. Mm. Un projecte que el deixen en stand-by vol dir que realment aquest projecte ja és aturat i queda mort. Mm-hmm. Perquè amb altres coses, d'aquí menys ja d'un any, tenim eleccions. I per tant, ja serà un tema que se n'haurà d'encarregar el pròxim consistori, que esperem que no siguin ells, francament.
1: Doncs farem seguiment de tots aquests assumptes. Com sempre, Tià, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i hagis analitzat en nosaltres tota aquesta actualitat que es produeix a Sollà. T'esperam en una propera ocasió, d'acord, Tià?
0: Clar que sí, moltes gràcies i com sempre ben agraït de que compteu amb nosaltres, perquè quan un està a l'oposició ningú se'n recorda d'ells, però vosaltres sí que ho feis.
1: Gràcies, fins una altra, que tinguis un bon, bon dimecres. Adéu.
0: Igualment, salut, adéu, adéu.
2: Ràdio Balear.
3: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
4: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Radio Balear.
1: En unos segundos llegaremos a las 12, boletín informativo, después continuaremos con nuestro matinal y entre otras cosas hablaremos de la fira de l'Ubercoc con su alcaldesa María Inés Sant Pol y también abriremos nuestra sección de la revista de prensa.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'Horta Poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Radio Balear.
0: Radio Balear, sa nostra música.

0: Escoltàvem amb en Jaume Surà de Carrer Records, aquí a la sintonia de Ràdio Balear, amb la nostra música.
1: Escuches Ràdio Balear.

0: I ja queda poc per gaudir d'una nova edició de la Fira de Supercoc que es durà a terme en el municipi de Porreres. I per aquest motiu ens acompanya la seva batlessa, na Maria Agnès Sant Pol. Batlessa, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: M'imagino que ja enllestint ja els darrers detalls d'aquesta nova edició de la Fira i que, a més, també ja està disponible el programa d'activitats, no?, amb motiu de la Fira de Supercoc, no, Batlessa?
1: Sí, sí, és així. El programa un any més torna a ser bastant ampli i estem enllestint els darrers preparatius perquè no m'ho donen en compte i això dia 13 ja és aquí.
0: Així
1: és. Només una setmaneta.
0: Efectivament. Moltes activitats entorn en aquesta fira i com a protagonista, com no, Supercoc, no, Batlessa?
1: És així, és així. Les activitats, bé, hi ha un bon grapat d'activitats programades per a tot el públic, des d'infants fins a gent gran, però, evidentment, les activitats giren entorn d'aquest fruit, no? Mm. Productes relacionats amb aquest fruit i, com no, venda directa de Supercoc.
0: Mm. I la gastronomia que tindrà un paper destacadíssim, no?
1: És així, la gastronomia, sí, i com he dit, gran varietat d'activitats. Per una banda, hi haurà un taller de cuina per part de la xef Pipa,
0: sí.
1: En aquest taller hi podran participar famílies, infants i les seves famílies, i després també hi ha un concurs de xef Pau Barcots, un concurs tradicional que des de la primera edició se du endavant, llevat de l'any passat que hi va haver molt poc producte i no se va poder dur endavant. Enguany pareix que ha començat més prest fins i tot Supercoc i
0: sí.
1: Tot i així hi ha bastanta més producció, per tant consideram que en principi ho podran dur endavant. És un concurs que permet donar a conèixer i posar en valor un poquet el que és la nostra identitat local i també transmetre un poc els coneixements i els costums que formen part de la nostra identitat, no?
0: Uh-huh.
1: Sobretot la gent de Porreres sí que ja ho coneix, però la gent que mos visita aquest dia i les futures generacions consideram que són activitats que han de seguir impulsant per donar a conèixer un poquet el que és la nostra manera de ser i la nostra identitat com a municipi.
0: Uh-huh. I a més, Porreres que compta amb aquesta terra tan especial, no? D'aquí que, bueno, puguin gaudir d'aquest fruit, que aquest Supercoc, no, Batlessa?
1: Sí, sí, sí, és així. Nosaltres, a part de ser un gran poble, sempre mos relacionem amb aquest fruit, no? Porreres té un vincle especial en Supercoc i és un dels productes locals d'Estella que sempre intentam donar a conèixer i potenciar quan xerrant de Porreres. La majoria de gent que mos coneixen per diu, oh, Porreres és el millor Supercoc del món.
0: Sí.
1: I és que és així, la terra que tenim nosaltres cultiva el millor Supercoc del món i tota la gent que encara no els ha provat, els convidam a que venguin aquest dia i els de puguin tastar i segur que repetiran.
0: A més, se fan infinitat de plats, de combinacions amb aquest fruit Supercoc, i no només en gastronomia, sinó amb altres productes com pot ser productes relacionats amb higiene, bellesa, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, sí, és així, fins i tot. També hi ha petites artistes que comencen, que mos demanen també de fer les seves primeres recades, els primers collats,
0: sí,
1: en formes d'Ubercoc, i això vull dir que la veritat és que aquest producte dona molt de si, no? I ja sigui a través de la forma o a través del color, pues, ajuda a engalanar un poc més aquesta fira i que no només sigui venta de Supercoc com a fruit, sinó que també doni peu a que hi hagi, pues, artesania, hi hagi articles de bellesa, com bé heu dit, articles de decoració, vull dir, el ventall de cada vegada torna més gran.
0: Batlessa, quina particularitat té Supercoc de Porreres que no pugui tenir?

0: tenir altres?
1: Bueno, jo en particularitat diria que és el millor que he provat mai. Vull dir, de sabó, jo, per exemple, i avui ho comentam amb gent de Porreres, no? Que quan nosaltres tastam un albercoc sabem si és de Porreres o no és de Porreres. Per gust, per sabó,
0: Sí.
1: per olor, i vosaltres el millor pensareu i direu, però si tots els albercocs fan la mateixa olor. Bueno, nosaltres els identificant com els especials, els peculiars, els millors, no?
0: Sí.
1: Per nosaltres els millors.
0: I de quina manera li agrada la Vallesa de Porreres menjar sobrecoc?
1: Bueno, a jo sobrecoc he de dir que com m'agrada més és damunt una coca. Però també m'agrada molt anar de Vall Supercoquer i menjar-me sobrecoc de Vall Sabre. És una de les coses que més m'agraden. Sobretot els primers obercocs. De fet, deu fer ara 15 dies que vaig anar a fer una volta per fora de vila, començaven a sortir els primers obercocs i el primer que vaig fer va ser anar a agafar els primers obercocs que trob, són els millors, també.
0: Vallesa, recordi'ns el dia 13 de juny, però a partir de quina hora es podrà gaudir d'aquesta fira de Sobercoc?
1: Sí, així és. Dia 13, a partir de les 5 i mitja i fins a arribar de la nit, a les 10, 10 i mitja del vespre, hi haurà activitats i la plaça estarà a punt per rebre tota la gent que ens vulgui visitar i, evidentment, com no, la gent de Porreres que surtin al carrer, com ho fa amb altres, o ho ha fet amb altres ocasions,
0: Sí.
1: a gaudir d'aquesta tradicional fira de Porreres.
0: Una fira que any rere any doncs, acueix un bon número de persones, no només del municipi de Porreres, sinó també visitants d'altres municipis, no, Vallesa?
1: És així. De fet, també nosaltres a Porreres comptam amb un gran teixit d'allotjament turístic
0: Sí.
1: i molta de gent també aquest dia vinguda ja des d'allotjaments de Porreres com de municipis dels voltants, aprofiten també per venir a conèixer aquest producte i a tastar-lo, no només com a fruit, sinó també com bé dèiem, a damunt d'aquests plats que cuinen els bars i restaurants de Porreres.
0: Ja per acabar, amb Vallesa, una convidada a la gent que ens estigui escoltant a que s'apropin el proper dia 13 de juny en aquesta fira.
1: És així, tota la gent que mos vulgui conèixer, que vulgui tastar el millor albercoc del món, que s'acosti dia 13 de juny a Porreres, entre les 5 i mitja i les 10, 10 i mitja del vespre, per poder assaborir aquest fruit i també per conèixer diferents productes que tots giraran al voltant de Supercoc.
0: Doncs tenen aquesta cita dissabte, dia 13 de juny, a Porreres, aquesta nova edició de la Fira de Supercoc. Maria Agnès Santpol, Vallesa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a gaudir de Supercoc, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies i mos agradaria molt trobar-vos a la fira. Eh?
0: Allà mos veurem.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Ràdio Balear.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: La Fira de l'Obercot de Porreres és un esdeveniment anual que homenatja aquest fruit dolç tan emblemàtic de l'illa. La propera edició tindrà lloc el dissabte 13 de juny de 2026, on podràs gaudir d'una gran mostra gastronòmica, mercat artesanal i activitats culturals. Aquesta fira destaca per oferir gastronomia local. Desenes de parades ofereixen el fruit fresc i múltiples productes derivats com melmelades, coques dolces, gelats i plats gourmet. Activitats culturals inclou demostracions culinàries, tallers infantils, música en directe i exposicions. Horari: se sol celebrar durant la tarda, en un ambient molt familiar i animat. Ajuntament de Porreres.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
4: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira es celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada.

0: La Fira de Ses Herbes és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seuba, dedicada a les herbes aromàtiques, medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seuba. Fira de Ses Herbes.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: La Fira de Ses Herbes és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seua, dedicada a les herbes aromàtiques medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seua. Fira de Ses Herbes.
1: Sa Nostra Radio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.